0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.

0: Ràdio Pego, estem al teu costat.
1: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
0: Ràdio Pego, t'acompanyem allà on vages.
1: Ràdio Pego. Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: Estàs escoltant Ràdio Pego.
0: Ràdio Pego, www.radiopego.com.
4: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: 107.8 de la FM, Ràdio Pego.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

0: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

l'univers brilla. Hem anat barques menudes i sempre he trobat un port. Estimat, homes i dones, trencant files, trencant normes i

And we go a little something like this. Hit it. I dig it. Come on.

0: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
1: Cuando me dice que pare.
2: O que quiere irse a casa.
3: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
2: Todos sabemos lo que significa no.
3: ¿No?
1: Si no entiendes un no,
2: eres un potencial agresor sexual.
3: No es no.
0: Respeta los límites, ¿sí
1: o sí?
3: Gobierno de España.
4: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
5: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
6: No estoy sola.
5: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
7: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.
8: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
1: 96 640 0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego.
2: Música. Ràdio Pego, 107.8.
3: Ràdio Pego, som la teua veu.
4: Ràdio Pego, 3w.radiopego.com.
5: Viu la música a Ràdio Pego.
6: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Radio Pego, la veu del poble.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
3: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, en la seva veu. Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
3: Ràdio Pego, som la teua veu. Ràdio Pego, estem al teu costat.
4: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.
3: Ràdio Pego, 107.8, NFM.
5: Ràdio Pego,
6: 107.8, NFM.
7: No sé què tens, no sé què tens. No sé què tens, no sé què tens, però...

0: dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't change.
1: Look what you did. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Ràdio Pego, sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
3: Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: moi.
1: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa. Sento si algun cop t'he decebut.

No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

0: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: No.
2: Si no entiendes un no.
3: Eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, ¿sí o sí?
4: Gobierno de España.
5: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, está lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya. Down,
6: down. A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

Les... perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir a culleta i fil de vint. Els àngels quan ve la nit, un llençol de lluna plena i randes blanques de seda.

l'aigua de puntetes que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes, van cosint.

Àngels del serení, han brodat coixins d'estreles, perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir. Agulleta i fil de vint, els àngels quan ve la nit, un llençol de lluna plena i randes blanques de

No, corre l'aigua de puntetes, que els ocells se'n van a jocs.

Hi ha batalles que mai no es guanyen i derrotes que mai no es perden. Perquè ja no es tracta d'arribar al paradís. Amb sortir de l'infern n'hi ha més que prou. Ràfegues de cafè en aquesta guerra no declarada que lliurem cada dia. Si no estem, el soroll del silenci és espès. I només quan hi som és quan encara ho podem tot enmig de tanta foscor.

Vetllaràs altra nit sense son, guardaràs l'aire, resistiràs la por. Obriràs camins sense fi i saltaràs tots els murs, clandestí. Esbutjaràs cada pany del poder, ho assumiràs, només juntes podem. Aprendràs a tornar-te a aixecar, de res serveix quedar-se aturat. Cuidaràs la gent i abrigaràs el carrer, casa nostra, refugi.

Per a mi és un plaer comptar amb el talent, amb la veu i amb la guitarra de la Sandra Montfort. Un aplaudiment per a ella. Thank you.

0: Radio Pego, www.radiopego.com. Radio Pego, estem al teu costat. Radio Pego, 107.8 NFM.
1: Viu la música a Radio Pego.
2: Radio Pego, 107.8 NFM.
3: 107.8 de la FM, Radio Pego.
4: Radio Pego, som la teua veu.
5: Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
2: Ràdio Pego 107.8 NFM.

puja la temperatura, mamarratxa, que bravura, fa tanta calor que ni el make-up ni la xaveta. S'ha tornat a pegar foc la serra, no mos queda aigua al pou, ni una parcel·leta buida a terra, maybe hi faran un...